0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és l'una i mitja. La crisi de l'accés a l'habitatge protagonitza un dia més el ple del Parlament. Avui Vox ha vetat que la cambra fes un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal. Finalment, els grups d'Esquerra l'han fet pel seu compte. Després, fins a 9 preguntes de control al govern per al conseller José Luis Mateo. Les acusacions creuades han estat la tònica habitual. Escoltam Manuela Cañadas de Vox, Iago Negueruela del PSIP i el conseller Mateo.
2: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda y porque hay muchísimas Mari Carmens en España y gente que se ha suicidado en Cataluña que no les ha importado. Por lo tanto, para no hacer un agravio ante todas las víctimas, que para nosotros todas las víctimas son importantes.
3: Señor Mateo, usted tiene 9 preguntas parlamentarias hoy. 9 preguntas parlamentarias porque usted, aunque no se lo crea, es el competente en materia de vivienda, el exclusivo en materia de vivienda, aunque no haya ejercido las competencias.
4: Si hay desahucios es en aplicación de la legislación estatal, de la ley del señor Sánchez. Ustedes tuvieron cerca de 9.000 casos, para pensar en todas las personas desahuciadas en Baleares durante sus 2 legislaturas. Datos oficiales. Se preocuparon de esas personas. No son números, son personas. Antes y ahora.
1: A tot això, aquest dematí s'ha paralitzat un desnonament previst al barri de Son Oliva de Palma. Ha estat possible per la vigència dels anomenats decrets Mari Carmen. Tot i així, el portaveu d'Stop Desnonament, Joan Segura, manté que les mesures que inclou continuen sent de mínims.
5: No suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent, que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desahuci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar, etc. No? Diguem-ne que el Real Decret són paliatius.
1: Avui és dimarts, 13 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Arriben 4 pasteres amb 64 persones a bord.
6: 2 d'elles han tocat terra, la darrera al port d'Eivissa, la Marina Botafoc. Hi viatjaven 13 persones, la mateixa xifra que ha estat interceptada minuts després al Pilar de la Mola. 2 pasteres més han estat interceptades en alta mar, al sud de Formentera i al sud-est de Cabrera.
1: La regularització ja es nota a la construcció.
6: Segons la patronal, s'han incrementat un 6% dels contractes aquest estiu a les Balears, un procés que, segons els sindicats, permetrà sanejar ja la contractació de treballadors que ja feien feina, però dins l'economia submergida. Maria José Cordero, d'UGT.
7: Entre dos veces les arques de cins, entre dos veces a Hisenda perquè paguen els seus impostos, tenen drets, però també les seves obligacions. Crec que aquí l'únic que no interessa és la persona que vulgui explotar.
1: Comença la campanya d'inscripció dels fixos discontinus.
6: La principal novetat és la posada en marxa d'un nou sistema de cita prèvia que permet consultar a temps real la disponibilitat de cites al SOE per tal d'agilitar els tràmits. A més, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears ha reforçat la seva plantilla. Maria Luján Olivera és directora del SOE.
8: Un nuevo sistema que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de todas las citas en las oficinas del SOE y reservar una cita en cualquiera de ellas. El objetivo es facilitar el acceso al servicio, reducir las complicaciones a la hora de encontrar cita y hacer que este procedimiento sea más ágil y sencillo para los ciudadanos.
1: La crisi del 2008 encara té cicatrius obertes.
6: Segons un estudi de la UIB i la Universitat Carlos III de Madrid, aquella generació acumula més atur i sous més baixos durant tota la carrera professional. En aquest sentit, asseguren que arriben a ser un 12% més baixos. Ismael Gálvez és investigador de la UIB.
9: Dado que han trabajado menos al principio de su vida laboral, esto influye mucho para cómo sus habilidades o sus salarios se forman al principio de su carrera y esto tiene efectos persistentes que nunca se recuperan. Son unos 80.000 euros a lo largo de tu vida laboral, es decir, es una cantidad que obviamente afecta no solamente al consumo, sino también obviamente a tu capacidad de ahorro.
1: La restauració d'Eivissa decebuda amb els closings.
6: El cap de setmana de tancament de les discoteques no es nota la caixa després d'una temporada que titllen de regular. Miguel Tura, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, assegura que activitats com aquestes ajuden a allargar la temporada estival, però que els resultats no són òptims.
10: Totes les activitats que es fan, sobretot a principi i a final de temporada, tenen una aportació positiva, és a dir, sempre treballes una miqueta més, però no fa insegurs de 2 dies al final.
1: I en els esports?
6: El Mallorca tanca la jornada com a quart millor classificat de la segona divisió després de la victòria aquest cap de setmana per 3-1 contra Las Palmas. Els vermells es troben a 4 punts dels dos primers, l'Almeria i l'Eibar, amb dos empats, amb dos empatats a 21 punts. Precisament el proper rival del Mallorca és l'equip guipuscoà, que va perdre ahir contra l'Oviedo per 3-1, una derrota que li lleva el lideratge i que acaba amb una ratxa de 7 victòries consecutives.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Balears, amb menys nuvolositat a l'illa de Menorca, i a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses, baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional durant la tarda, fruit dels núvols d'evolució. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes amb pocs canvis s'esperen de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 de màxima a Mahó. Pel que fa al vent, bufarà en general fluix a la tramuntana a l'illa de Menorca, a la resta brises costaneres febles. Demà s'espera cel poc ennuvolat, en general amb intervals de núvols i algun núvol d'evolució a l'illa de Mallorca, que a la tarda podria deixar alguna precipitació ocasional i feble. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis, les mínimes seran de 20 graus a la matinada a Formentera, 17 a Eivissa, 16 de mínima a Mahó, 15 a Palma. Durant la setmana, temperatures gairebé sense canvis. A partir del dissabte començaran a baixar i ho faran de forma més notòria cap al diumenge. El dissabte, en qualsevol cas, s'espera un canvi de temps en l'arribada d'inestabilitat a l'arxipèlag. És una informació d'EMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara amb Punt de Fuga.
12: Punt de Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
6: Bon dia a tots, com esteu? Passen uns minuts de la 1:30. Començam el magazín Punt de Fuga avui, 13 d'octubre, amb la mirada posada en un pont del Pilar, on a Eivissa els closings de les discoteques i la volta cicloturista no s'han traduït en un canvi en la facturació de les petites i mitjanes empreses. Paula Bendito, Xavi Ara, bon dia.
13: Bon dia.
14: Bon dia.
13: Parlarem també de l'emblemàtica pastisseria del Port de Solla, Can Tambora, qui després de 181 anys va deixarà la persiana a finals de mes per la pujada del preu del lloguer, que se multiplica per dos.
14: I parlarem també, guaitarem a les xarxes per contar-vos quants de mallorquins han fet aquests dies les maletes per anar de concert.
6: Encara amb la ment postrada en el pont de la Constitució, Eivissa ha passat aquests dies per un dels més intensos del calendari turístic, amb el tancament de la temporada de les grans discoteques, els coneguts com a closings. I ahir, just ahir, dia 12 d'octubre, va acabar també la volta cicloturista a Eivissa. Més enllà de tot això, però, ens interessa saber com es tradueix aquesta activitat en beneficis reals per a les petites i mitjanes empreses d'Eivissa i Formentera. Avui en parlam amb el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, Miguel Tur. Bon dia, senyor Tur.
15: Hola, bon dia, com va?
6: Quin balanç feis d'aquests dies de closings, de la volta pel sector de la restauració d'Eivissa? S'han complert les expectatives o l'afluència de visitants no s'ha traduït en tanta activitat com s'esperava?
15: Bé, totes les activitats que es fan, sobretot a principi i a final de temporada, tenen una aportació positiva, és a dir, sempre treballes una miqueta més, però no fa insegurs de dos dies, al final. És a dir, aquestes activitats potser poden fer incrementar les ventes en els establiments que estan prop de les zones on es organitzen aquests events, i això pues, pot aixecar pues, aquest parell de dies el que són les ventes, però no són uns resultats significatius dins el conjunt de la temporada.
6: Aquests bars, aquests restaurants, cafeteries que estan a prop d'aquestes zones, llavors, per lo que dius, entenc que sí que se veuen beneficiades, però no fan l'agost, igual que tampoc se'n veuen molt aquests que estan com més allunyats, no?, d'aquests epicentres festius, diríem.
15: Bé, però això és com tot, és a dir, jo penso que a Eivissa està molt bé que es facin events, sobretot en el que són els extrems de la temporada, per allargar-la una miqueta més i per tenir una continuïtat i una regularitat doncs que ens interessa a tots, no només als restauradors, a tots els sectors, perquè al final és una cadena. I això està molt bé, perquè ens permet d'alguna manera doncs, mantenir i incrementar una mica les ventes doncs, a dies concrets. No?
6: Uh-huh.
15: A partir d'aquí, pues, claro, no tothom pues, se'n surti igual de beneficiat. Pues, qui té la sort d'estar més a prop dels establiments o de les zones on es fan aquests events, pues, lògicament notarà més aquesta pujada de ventes, i quan més t'allunyes, pues, lògicament ho notaràs menys. Però està bé que es fan, és a dir, una volta cicloturista, que és un turista que ve, que fa la seva carrera de dia, i llavors després surt a passejar i es mou una mica, doncs és un turista que molt interessa a tot, o el turista que puguen venir a dents, entonces, doncs, al final, d'alguna manera, es mouen. Uh-huh. I està, és interessant que es faci una mica això, doncs, en els mesos dels extrems de temporada per donar més regularitat a totes les empreses del sector.
6: Uh-huh. Parlant d'aquest final de temporada, a mi m'agradaria demanar-li, senyor Tur, aquesta temporada hem vist com els costos de les matèries primeres, els salaris i altres despeses han continuat pressionant els negocis. Com ha estat la rendibilitat d'aquesta temporada per restauradors? S'ha facturat més, però imagino que també s'ha gastat més, o no?
15: Pues te diria que no en tots els casos s'ha facturat més. Jo qualificaria la temporada com regular. En su millor dels casos, algunes empreses sí que han aconseguit facturar una mica més, però la gran majoria en sort han igualat i molts han disminuït ventes. És a dir, l'increment dels preus, no només de matèria prima, sinó pràcticament de tots els costos, s'ha disparat i, en general, la rentabilitat cada volta costa més de mantenir-la.
6: Hem parlat durant tota aquesta temporada de bones dades turístiques, però jo volia demanar-li menys si això se tradueix també en més consum en els restaurants, perquè sembla que allò que més han controlat els visitants a l'hora de viatjar ha estat la despesa. No sé si vosaltres heu notat que els clients controlen més si van a sopar al vespre, si, o si queden a l'hotel i compren alguna cosa a un supermercat, per si en deixen d'alguns serveis. No sé si això ho heu notat aquesta temporada.
15: No només aquesta temporada, és una tendència que ja venim observant de fa 2-3 anys endarrere. Està havent un canvi social i en la forma de viatjar i afecta també el turisme, i el que és el model tradicional turístic tenim que estar modificant, almenys aquí a Eivissa. I notam doncs, que el client tradicional, el client familiar, la classe mitjana, cada volta s'està reduint, però les qüestions de preu, no parlo més de restauració, és a tots els sectors cada volta costa més venir a les illes, i es substitueix doncs, per dos perfils que cada volta estan en augment. Un és un cert turisme de qualitat o de luxe, i llavors hi ha un turisme de curta estada que cada volta és més predominant. Mm-hmm. Aquest turisme de curta estada, doncs, per exemple, consumeix menys en el restaurant. I aquest turista també de classe mitja, que sempre és el nostre client tradicional, doncs, també consumeix una mica menys i potser ho substitueix per supermercats. Llavors, això és una tendència que veiem que va més.
6: Uh-huh. I va increixendo?
15: Sí, el que estan veient és que els darrers anys... Clar, si venir de vacances és més car, doncs la gent al final opta per venir menys dies, venir a lo millor a un event concret, i a lo millor gasta menys en restauració, que és opcional. Al final es gasta en restauració, és una despesa opcional que té el turista que ve. No és algo obligatori, no és com el transport o qui s'ha hotel, sinó que és una despesa opcional. I en aquest cas, doncs, a lo millor ens hem vist afectats per aquests increments de preus que s'estan donant a nivell internacional.
6: I ja per acabar, senyor Tur, mirant cap als pròxims mesos, quan molts establiments començaran a tancar per descansar o per la fi de la temporada, quina situació es trobaran els empresaris? Hi ha preocupació per la viabilitat dels negocis durant l'hivern?
15: Pues en hivern és molt més complicat. Aquí a Eivissa tenim una estacionalitat molt més marcada. A partir de finals de setembre i durant tot el mes d'octubre es van tancant els diferents establiments en funció del tipus d'establiment i on està ubicat, i normalment ja la darrera setmana d'octubre tots els que són estacionals tanquen tots. Després queden els de tots l'any, que, bueno, doncs que n'hi ha que potser tanquen 2 o 3 mesos per vacances. Mm. Però, bueno, no a tothom li ha anat igual de bé. Hi ha establiments que han sigut mantenint una bona dinàmica i altres que no tant. Això ja, aquestes dades ja no les tenim a nivell particular.
6: depèn de cada un. Miguel Tur, president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies per aquest balanç després d'aquests dies allà on ha hagut un bon epicentre festiu, tant pels closings com per aquesta volta ciclista. Gràcies sempre per la vostra amabilitat.
15: Moltes gràcies.
12: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
6: I avui volem posar el focus en una realitat que preocupa cada vegada més a Mallorca. L'especulació immobiliària i l'encariment dels lloguers, que no només dificulten l'accés a l'habitatge, sinó que també amenacen la continuïtat dels petits negocis de tota la vida. Un exemple és el d'una pastisseria històrica del port de Solla, Can Tambora, que baixarà definitivament la persiana dia 31 d'octubre després de ni més ni manco que 181 anys d'història. 5 generacions han mantingut viu aquest negoci familiar, però la pressió dels preus dels lloguers els ha obligat a posar punt final a una trajectòria que forma part de la memòria col·lectiva del municipi. Per parlar-ne de tot això tenim a l'altre costat del telèfon a Sandra Montaner, la 5a generació del negoci familiar. Bon dia, Sandra.
16: Bon dia.
6: El vostre forn té 181 anys d'història i 5 generacions al darrere. Com heu viscut el moment de haver de prendre la decisió de tancar definitivament? Quan vareu veure que això no anava enlloc amb aquesta situació?
16: Home, quan ens van donar la notícia, pues, vàrem estar bastant trits, bastant dolguts. A més, sí que havíem arribat a un acord fins al mes d'agost d'un lloguer d'un 25% més del que pagant, que ara pagant 3.000, serien 3.500, però el mes d'agost, a través d'un burofax, ens diuen que dia 31 d'octubre han d'entregar les claus. I clar, això fa que ho duguem bastant malament.
6: Mm-hmm. Què significa per una família que ha dedicat generacions a un mateix negoci haver de posar punt final en aquesta història? Com vos sentiu aquests dies?
16: Molt trist, bastant trist. A més, de les 5 generacions, mon pare és l'únic que encara, gràcies a Déu, està viu. I quan li vaig veure 3 metres jo, que s'acabava el negoci familiar, que havien de posar un punt i final perquè no ens quedava d'altre, em va costar molt. A més, no li vaig poder dir fins al cap d'un mes i la veritat que mon pare ha estat trist, jo també, jo no tanc una generació, no cap de tancar una generació perquè jo vulgui, sinó perquè m'obliguen a tancar-lo. Així com mon pare, la seva mare, el seu predit, sa mare perquè se va morir, però el seu predit, sí que van tancar generacions perquè se van jubilar. Jo tanco una generació amb el cor molt estret. No he pogut acabar de tancar una etapa.
6: Uh-huh. Vos heu plantejat alternatives per evitar el tancament del forn? No sé si traslladar-vos a un altre local, cercar una altra solució. Hi ha qualque manera de poder salvar Can Tambora? O és molt complicat?
16: Sí, hem cercat altres alternatives. El que, hi ha locals que te posen condicionants i per una altra banda, quan trobes un local que més o menys dius va bé, quan te diuen els preus són 4, 5 mil euros per amunt, ben que dic que no se pot competir avui en dia amb aquests preus.
6: Creus que, Sandra, la situació que heu viscut vosaltres és un cas aïllat o que cada vegada és més difícil mantenir un petit comerç a Mallorca a causa dels preus dels lloguers? Vosaltres esteu situats en el Port de Solla. El Port de Solla és molt turístic. No sé si també coneixeu altres negocis que els ha passat això mateix.
16: No, no és un cas aïllat. De fet, de cada vegada n'hi ha més. Sí, sabem que hi ha un altre negoci que són uns viveros d'aquí de Solla que també han de tancar per unes circumstàncies molt parecudes a les nostres, que els hi pugen el preu i que, o sigui, que se veuen obligats també a tancar. I res, que no és un cas aïllat, que de cada vegada n'hi haurà més amb aquest preu.
6: Heu rebut mostres de suport des que s'ha conegut la notícia? No sé, que vosaltres més els clients de tota la vida, no sé si n'hi ha que venen cada dia pues, per exprimir aquests darrers dies amb altres.
16: Sí, ens han rebut moltes mostres de suport, moltíssimes, i sí, nosaltres tenim un client de fa molts anys que venen cada dia, i estan, quan jo els hi vaig dar la notícia, ara han quedat com en xoc, perquè són gent ja major, i on anirem, i on no on anirem. Ens vàrem fer una glosa en el setmanari local, i la gent, sí, la veritat que m'he sentit molt agopada.
6: Si haguéssiu de demanar una cosa a les administracions i als propietaris dels locals comercials, quins seria o quina que demanaríeu després d'aquesta vivència vostra?
16: En les administracions, evidentment, que ja posessin un topall de preus en els comerços, i sobretot en els comerços emblemàtics, en aquells comerços de tota una vida que se veuen obligats a tancar, o bé perquè els hi pugen el preu, els hi doblen, o bé perquè no els hi volen a renovar. I en els propietaris simpatitzar un poc amb els llogaters.
6: Posar-se un poc en el vostre lloc, no?
16: Home, sí, sense cap dubte. I, de fet, jo crec que estem vivint un moment que, a més, la gent està pagant ja un preu de 2.000 per amunt, nosaltres en pagant 3, però no simpatitzen i te diuen per 3 i perquè vull dir 1.000 euros. I no, crec que no estan simpatitzant i crec que creiem que ens estem deshumanitzant.
6: Quin missatge, ja que vam, Sandra, voldríeu deixar als vostres clients i a totes les persones que han format part d'aquests 181 anys d'història del vostre negoci familiar?
16: Home, jo voldria enviar-los un missatge de que moltes gràcies per haver confiat en 5 generacions i sobretot haver confiat en la darrera generació, la quinta que he estat jo, i que moltes, moltes gràcies perquè no només han estat clients, sinó que han pogut mantenir una història de cinc generacions viva.
6: Sandra, ens quedam amb aquest missatge. Tu que ets la cinquena generació d'aquest negoci familiar de Can Tambora. Gràcies per atendre Ràdio Nacional. Esperam que el teu testimoni arribi a qui hagi d'arribar, perquè coses així, comerços emblemàtics com el vostre, no baixin la persiana. Gràcies, Sandra.
16: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
12: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
6: I com cada dimarts, en aquesta hora, guaitam a les xarxes per fer un repàs del més destacat del món digital en aquests darrers minuts de Punt de Fuga.
17: Avui parlarem del menorquí Ivan Bosch.
14: I també del concert d'Oques Grasses i de la Shakira.
17: I per parlar dels menorquins, qui millor que pel de gall per introduir el tema.
14: I és que menorquí Ivan Bosch ha aconseguit en poc temps un públic fidel i entregat amb els seus continguts culturals, històrics i lingüístics que publica les xarxes. En poc temps ha aconseguit arribar a molta gent amb el seu estil proper.
18: I és que vull xerrar de sa paraula ennivolat. A Menorca no deim entrepans, deim cocs. És que nosaltres xerram, ratllam i parlam. Xubec, encara que molaria molt, no prové de s'anglès. En aquest cas, prové de s'àrab. Les teories més actuals diuen que bòtil no seria tampoc un anglicisme. He sentit a vegades teories que diuen que idò podria venir de aïdu, però tampoc seria correcte.
17: Bosch s'ha fet un forat en un món, el de les xarxes, on allò que domina és un altre tipus de contingut, més frívol i vertiginós.
19: A les Balears hi ha molta gent que té molt que dir, però que es veuen opacats per aquest vídeos basura que hi ha avui en dia.
14: L'influencer, que va ser un dels pioners en rapejar en català, vol ajudar a preservar la llengua, diu, però avisa que no és fàcil.
19: La veritat és que és un tema que me preocupa i per això faig activisme a favor de la meva llengua. Però sí que es veu que han d'entendre que hi ha processos que són superiors a les poblacions i als éssers humans i que hi ha coses que seran inevitables.
17: Que, per cert, parlant de coses inevitables.
20: Temps és tot cosa del temps. Nosaltres no triem.
6: Xavi, Paula, no me'n parleu perquè en tinc un disgust aquests dies. No me puc creure que mai més tornem a veure junts oques grasses.
14: I d'aquest cap de setmana el grup català s'ha acomiadat definitivament després que anuncies el seu adeu fa un any. Han omplert ni més ni manco que 4 vegades consecutives l'estadi olímpic Lluís Companys.
17: Més de 220.000 persones han anat a veure'ls, entre ells molts de mallorquins.
21: La veritat que es concert va ser increïble, sonava molt i molt bé, ho podies viure de forma molt intensa i va ser molt emocionant tot plegat. És vera que pels fans de sempre, que fa més de 10 anys que els seguim en les oques grasses, crec que va faltar repertori, tot i per ser un concert de comiat, però la veritat és que el show i l'espectacle que ens varen regalar va valer molt la pena.
22: Nosaltres vam anar des de Menorca en el concert en el de divendres. Van tenir moltíssima sort perquè van poder agafar entrades a darrer moment i la veritat és que ha sigut una experiència meravellosa. Ells van estar espectaculars com sempre, l'ambient immillorable.
6: Quina enveja, n'hi ha hagut molt de concerts. Jo no n'he anat a cap, vosaltres?
17: No, tampoc.
14: Tampoc.
6: Però en aquest pont n'hi ha hagut molts que sí.
14: Illencs han anat a veure Oques Grasses i d'altres han anat a veure na Shakira. De fet, va tancar la seva residència europea a Madrid amb un darrer concert. La colombiana va començar els seus espectacles el passat 18 de setembre i des de llavors, incloent el d'ahir, ha fet 13 concerts al Macondo Park.
23: És una diosa, és un espectacle constant. No sé, ja, vamos, hagués tornat en ses ulls clubs. Un altre pic l'endemà, o sea, no m'ho hagués ni pensat. I mira que mos va pegar un diluvio, però és que ho varen passar igual de bé.
17: La de Barranquilla ha pujat a l'escenari diversos amics, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Dua Lipa, Maluma i el darrer fou Dani Martín. Tots dos cantaren plegats Te Dejo Madrid.
6: Gràcies a Déu que ella no se retira i la podrem continuar escoltant en directe. Jo no us dejo Madrid, vos deixo vosaltres. Xavi, Paula, moltes gràcies per aquesta secció tan entretinguda com sempre.
14: Faltaria, gràcies.

Ja posant punt final a aquest magazín punt de fuga. Això ha estat tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí 10 minuts, a les 2:10, amb tota la informació de les Illes Balears aquí, Ràdio Nacional d'Espanya. Gràcies per estar a l'altre costat. Fins demà.

0: Escoltem Yolanda Calvo, secretari general de la Unió Insular de Mallorca de Comissions Obreres.
1: Si lo ponemos en una vivienda de 65 metros cuadrados, esto sale un precio del alquiler de 1.308,45 euros al mes. Si hemos dicho que la pensión media, la media, son 1.441 euros, resulta que nos sobran 134,21 euros para vivir el resto del mes. Ya me diréis cómo puede vivir un pensionista con 134 euros al mes.
2: A tot això, el Parlament, la crisi de l'habitatge, ha tornat a protagonitzar el debat polític i ho ha fet amb polèmica des del primer minut.
3: El ple ha rebutjat guardar un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal. En iniciar el ple, el PSI va proposar el gest, però la negativa de Vox ha impedit que hi hagués la unanimitat necessària. Escoltam els arguments de la portaveu Manuela Cañadas.
4: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda y porque hay muchísimas Mari Carmens en España y gente que se ha suicidado en Cataluña que no les ha importado. Por lo tanto, para no hacer un agravio ante todas las víctimas, que para nosotros todas las víctimas son importantes.
3: El PP, per la seva banda, s'ha aferrat a la negativa de Vox per no fer pública la seva postura i s'ha limitat a donar el condol a la família. Finalment, el PSI va renunciar a fer la primera pregunta de control parlamentari i ha aprofitat per fer el minut de silenci al qual s'hi han sumat la resta de formacions d'Esquerra.
2: La resta de la sessió de control ha estat marcada pels estira i arronsa entre govern i oposició per la crisi de l'accés a l'habitatge. El conseller José Luis Mateo ha contestat fins a 9 preguntes de l'oposició. El PSI l'acusa de seguir els dictats de les immobiliàries de luxe i Mateo el retreu que els desnonaments dels darrers anys tenen l'empara legal d'una llei aprovada pel govern central. Escoltem Llagona Guerola del PSI i el conseller Mateo.
5: Señor Mateo, usted tiene 9 preguntas parlamentarias hoy. 9 preguntas parlamentarias porque usted, aunque no se lo crea, es el competente en materia de vivienda, el exclusivo en materia de vivienda, aunque no haya ejercido las competencias. Dijo que usted no sabía de vivienda y que venía a aprender. Dijo que aprendería de los mejores, y son estos, Avini y Proimba, los que le han marcado toda su legislatura en materia de vivienda.
6: Si hay desahucios es en aplicación de la legislación estatal, de la ley del señor Sánchez. Ustedes tuvieron cerca de 9.000 casos. Tuvieron cerca de 9.000 casos para pensar en todas las personas desahuciadas en Baleares durante sus dos legislaturas. Datos oficiales. Se preocuparon de esas personas. No son números, son personas. Antes y ahora.
2: La inflació ha tingut també el seu espai en el ple.
3: Més per Mallorca, ha registrat una esmena perquè el règim especial de les Illes Balears, el REIP, fixi una diferència màxima d'un 5% del preu de la benzina entre la península i l'arxipèlag. El coordinador de la formació, Lluís Apesteguia, ha retret el govern per ser poc ambiciós en la tramitació de la reforma del REIP. El vicepresident Antoni Costa acusa els ecosobiranistes, en canvi, d'haver-se plegat als desitjos del PSOE.
7: Han de parlar, per exemple, d'un IVA especial de les Illes Balears, han de parlar d'aquestes coses, o a més han de mirar de com poden fer encara més sucosos els negocis, els amics del conseller d'habitatge.
8: Quina llàstima, senyor Apesteguia, me demana per ambició i s'han venut vostès en el Partit Socialista.
9: Moltes gràcies, senyor Costa.
3: Gràcies. Avui també hem sabut que el debat de política general començarà el proper dimarts, dia 20. El govern ha registrat avui la petició. El PSIP ja s'ha queixat perquè no havien estat informat abans de la petició.
2: Un ple que s'ha celebrat, per cert, amb l'absència de la presidenta Marga Provenç, que avui ha viatjat a Brussel·les, on demà es reunirà amb la comissària europea per al Mediterrani, competent en migració i fronteres. Provenç exposarà la situació que pateixen les Balears actualment i reclamarà una resposta per part de les institucions europees. Tot això coincidint amb una nova jornada marcada per l'arribada de pasteres a les illes.
0: Després de pràcticament una setmana sense, aquesta matinada n'han estat interceptades 4 amb 64 persones a bord. Dues d'elles han tocat terra. La darrera, al port d'Eivissa, a la Marina Botafoc. Hi viatjaven 13 persones, la mateixa xifra que ha estat interceptada minuts després al Pilar de la Mola. Dues pasteres més han estat interceptades en alta mar. La primera de 9 milles al sud de Formentera amb 19 persones a bord i una quarta, també amb 19 persones a bord, ha estat interceptada a 2 milles al sud-est de Cabrera.
10: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Avui comença la campanya anual d'inscripció per als treballadors fixos discontinus i de fi de temporada. La principal novetat és la posada en marxa d'un nou sistema de cita prèvia que permet consultar a temps real la disponibilitat de cites al SOIP per tal d'agilitar els tràmits. A més, el Servei d'Ocupació de les Illes ha reforçat la seva plantilla. Preveuen gestionar unes 83.000 cites fins dia 31 de gener.
3: Quan s'acaba la temporada d'estiu, els fixos discontinus